0: the dove.
1: Sẹ́ ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.

0: Adaba FM, I like it forever.
1: Se ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Gbogbo wa là